En els creus de no ben-me o pas-hi. Nes a mierda, hosta, de nes i es viet Valentí. Nieries de puista, treballable, ens cura pell, veia drevia-se. Nieries de pot-pot,